0: El Ojo Crítico, Radio Nacional de España, Ángeles Caso.
1: Són dos quarts de dues.
2: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
3: Final! El Barça, campeón de Europa por cuarta vez en su historia!
4: Sempre he dit que el responsable de lo que pasa al camp és el entrenador i en aquest cas jo i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, sentiment de culpa.
1: Bon dia, la cara i la creu d'un diumenge de ressaca esportiva. Una de freda i una de calenta. La freda no ha pogut ser, el Girona baixa segona. I la bona notícia, la quarta Copa de Campiones per al Barça, que avui oferiran l'afició, juntament amb els altres tres títols aconseguits aquesta temporada. A les 7 de la tarda, festa grossa. Hi ha més motius de celebració, com la permanència del Nàstic a primera ref i que l'Europa entra al play-off per pujar a segona. Moltes notícies esportives que repassarem al tram final d'aquesta edició cap de setmana amb el Germà García. Bon dia.
5: Bon dia. Efectivament, tot el focus està destinat precisament amb el que succeirà aquesta tarda a les 7 a les Fonts de Montjuïc, a l'Avinguda Maria Cristina. L'equip femení està viatjant en aquests moments des d'Oslo fins a Barcelona. A les 5 de la tarda començarà la festa, però a les 7 hi haurà els parlaments de les jugadores molt atentes, molt atents tots, també el que pugui dir Alexia Putellas, la capitana, sobre el seu futur. I l'altre vessant, la negativa en aquest cas, va ser el descens a segona divisió del Girona. Després de 4 temporades a primera divisió, ahir va empatar a una a Montilivi i, per tant, perd la categoria. Pel que fa avui, els altres partits que es disputaran són els de segona divisió, sense cap representació catalana, i atents també al poliesportiu, amb molta activitat aquest cap de setmana.
1: Gràcies, Germà. Fins després.
5: Fins ara.
1: I abans d'entrar en matèria, repassem els mapes del temps i del trànsit. Servei català, Sílvia de l'Amo. I la previsió...
6: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, migdia de diumenge, en dedica la situació viària. Presenta alguns punts de lentitud, en aquest cas a la P7, entre Parets i la Roca en sentit Girona i entre Sant Sadurní i Subirats en sentit Girona també. Pel que fa a altres vies amb mobilitat, sobretot a la Costa Brava, destaquem a la zona de Llagostera, on a la C35 cap a Palomós hi ha un parell de quilòmetres, i cap a Santa Cristina, a la C65, n'hi ha 3. També amb mobilitat en altres punts, com Argentona, per exemple, també a la zona de Tordera i Palafolls, a la C32, i per això demanar-vos que no baixi la guàrdia. Molt bona tarda.
1: Cap de setmana d'estiu i de problemes a les carreteres, la previsió meteorològica continua parlant de calor. A EMET, Juan Carlos Piña.
7: Avui a Catalunya les temperatures se mantenen amb pocs canvis, amb valors significativament elevats per aquesta època de l'any a la depressió central lleidatana. Arribarem a màximes de 35 graus a Lleida, 32 a Girona, 27 a Barcelona, 26 a Tarragona. Durant les pròximes hores al Pirineu creixeran núvols d'evolució amb possibles ruixats dispersos que podrien anar amb tempesta, sobretot al Pirineu més occidental. És una informació d'EMET.
1: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Jaume Bernet a control central, comencem.
2: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
1: La flotilla humanitària Global Summit no ha pogut trencar el bloqueig israelià a Gaza, en ser interceptada per Israel en aigües internacionals, però sí que ha exposat al món la brutalitat i la impunitat amb què actua l'estat hebreu. La vintena d'activistes catalans que han tornat a casa denuncien les vexacions i agressions a què han estat sotmesos per part dels soldats israelians durant la seva captivitat. Laura Campos, membre de la flotilla, en declaracions al programa Són 4 dies de Radio 4.
8: Bueno, estem parlant de tàsers, estem parlant d'intimidació amb gossos, de cops, de trets amb aquestes boles de goma, però que tenien també part de metralla. Estem parlant d'una brutalitat, d'un sistema de tortures i d'una violència injustificable cap a civils desarmats que anàvem en una missió humanitària per intentar portar ajuda a la ciutat de Gaza i trencar el bloqueig.
1: L'exalcaldessa de Montcada i Reixac confia que la Fiscalia obrirà una investigació davant l'Audiència Nacional per aclarir aquestes tortures. Denuncien els activistes que la situació dels presoners palestins és encara molt pitjor que la que han patit ells, amb total impunitat per part d'Israel.
8: Si ho han fet amb nosaltres i a plena llum del dia, què no estaran fent i què no estaran passant els 10.000 palestins i palestines que a dia d'avui continuen detinguts en aquests centres de tortures i de detenció israelianes. I entre ells, centenars de nens i nenes que s'estan jugant 20 anys de presó per tan sols llançar pedres. Per tant, és aterrador.
1: Els membres de la flotilla insisteixen a demanar als governs i a la Unió Europea que trenquin tota relació amb Israel i deixin així, diuen, de ser còmplices per omissió del genocidi. Més coses. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, assegura que el nou sistema de finançament tirarà endavant, tot i que el Partit Popular el rebutgi. En una entrevista al Periódico, el ministre ha anunciat que convocarà el Consell de Política Fiscal i Financera abans de l'estiu per tractar amb les comunitats el nou model de finançament autonòmic. Pel que fa a l'assumpte Zapatero, la imputació de l'expresident per la seva mediació en el rescat a l'aerolínia Plus Ultra, el ministre d'Hisenda no hi veu motius per avançar les eleccions. Arcadi Espanya reitera la presumpció d'innocència de Zapatero i la confiança en la justícia. També s'hi ha referit en els mateixos termes des de Granollers Patxi López, que defensa també la presumpció d'innocència de José Luis Rodríguez Zapatero.
9: Que nosotros necesitamos pruebas, porque trama de Zapatero y Zapatero, conversaciones de Zapatero muy poquitas, y reuniones muy poquitas. Queremos ya que la justicia actúe como tiene que ser, haciendo justicia, investigando y poniendo pruebas.
1: Patxi López acusa al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de fer una oposició destructiva. Doncs el Partit Popular celebra avui reunió de la seva junta directiva a Catalunya amb l'assistència del secretari general del PP, Miguel Tellado. Laura Zurriaga.
10: Sí, des d'allà Miguel Tellado també s'ha pronunciat sobre l'assumpte Zapatero. El Popular no només dona per fet que l'expresident era el cap d'una trama de comissions internacional, sinó que l'acusa de blanquejar capitals al servei del govern de Venezuela.
11: Y parece que también blanqueaba dinero, dinero manchado de sangre, procedente de una dictadura que era la de Maduro. Según el auto, el ideólogo de la Alianza de las Civilizaciones se transformó en el cerebro de una macro trama de comisiones internacionales.
10: Segons Tellado, hi ha una vinculació clara entre la col·laboració amb l'actual president del govern, Pedro Sánchez, tot i que no ha transcendit per ara en l'informe de la Policia Nacional.
11: El soci de Zapatero se llama Pedro Sánchez, porque Zapatero no habría podido delinquir si las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros que presidía Pedro Sánchez.
10: Tellado ha assenyalat com a sospitós el pagament d'una hipoteca de 500.000 euros en 11 mesos, fet pel que l'entorn de l'expresident defensa que es va liquidar amb la venda prèvia d'una casa. L'expresident en tot moment ha defensat la seva innocència i assegura que sempre va actuar dintre de la llei.
2: Edició cap de setmana.
1: El Pla Territorial d'Implementació de les Energies Renovables a Catalunya, el Plater, ha encès les alarmes a moltes comarques. La pagesia i els ecologistes es revolten davant aquests macroprojectes. Les queixes de molts alcaldes han fet que el govern ara es comprometi a ajustar-lo per minimitzar-ne l'impacte als municipis afectats. Joaquim Calvente, bon dia.
12: Bon dia. Del total de l'energia produïda a Catalunya, tan sols un 20% és d'origen renovable i hauria d'arribar al 50% el 2030, segons la Llei Catalana de Canvi Climàtic. Per accelerar la transició energètica, el govern compta amb el Plater, que planifica on s'instal·laran els parcs eòlics i fotovoltaics i la quota energètica que s'ha de produir en cada comarca i municipi. Un pla qüestionat arreu del país, en considerar que s'ha dissenyat sense tenir en compte les necessitats reals del territori ni consultar-ho amb la gent que hi viu i treballa. Jordi Guiu és membre de la coordinadora Eixen Lluita, que engloba diverses entitats de les comarques centrals.
13: Directament s'ha dibuixat Catalunya amb tot de camps que es volen fer servir per ficar energies renovables i ja està, sense pensar més enllà amb el territori, ni ben bé com són aquells camps, ni què suposen per la zona, que és un pla com poc aterrat. Vull dir que s'ha fet molt des de despatxos, per dir-ho d'alguna manera.
12: Impugnen que es prioritzi la sobirania energètica per sobre de l'alimentària.
13: Si podem tenir energia per, jo què sé, encendre els fogons, està molt bé, però si no hi podem ficar menjar dintre de l'olla, pues no servirà gaire de res, no?, que tinguem energia.
12: Ja són més de 180 alcaldes que demanen aturar aquest pla i reformar-ho. I el govern es compromet a ajustar-lo al màxim amb els ajuntaments perquè la petjada sigui la menor possible. Tot i així, la intenció de l'executiu és aprovar definitivament el pla a finals d'any.
1: Un estudi de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida posa de manifest els problemes de salut que pateixen els treballadors i treballadores immigrants temporers, tant físics com mentals. Precarietat, llargs horaris laborals i habitatges inadequats hi són al darrere. Joana Cendra.
14: La recerca, publicada recentment en la revista Public Health, analitza variables com el gènere, la edat, la situació administrativa i el consum d'alcohol i de quina manera influeixen en la salut percebuda d'aquest col·lectiu especialment vulnerable. L'Erika Briones és una de les principals investigadores.
15: Més d'un 20%, arran d'un 23%, percebeix la seva salut com regular, mala o muy mala. Les dones senten que la seva salut és pitjor i després també l'edat, no? Que això té lògica, perquè quan més gran ets la teva salut pot empitjorar. Després també una variable que està involucrada és la situació administrativa. Si no tenen permís de residència i treball, els comporta una incertesa.
14: L'estudi s'ha fet a partir de 623 enquestes a homes i dones magrebines i d'Àfrica subsahariana, a Andalusia, Lleida i La Rioja. La majoria dels temporers encara no han arribat a Ponent, ho faran els propers dies. A partir de l'1 de juny, l'Ajuntament de Lleida posa en marxa el dispositiu d'atenció als temporers al recinte on precisament aquest cap de setmana s'hi celebra l'Aplec del Caragol.
1: Cultura versus guerra. Sota aquest títol s'han celebrat aquest cap de setmana a Barcelona unes jornades en què s'ha analitzat el paper de la cultura en temps de guerra i l'anomenada diplomàcia cultural. L'ha organitzat l'Associació Ambaixada dels Arts d'Ucraïna, una entitat cultural fundada per una gestora cultural ucraïnesa que va sortir del seu país i es va establir a Barcelona arran de la invasió russa del Donbass l'any 2014. Victoria Tissot és fundadora, presidenta de l'Associació Cultural Ambaixada de les Arts d'Ucraïna. Bon dia.
16: Buenos días. Bon dia.
1: Se puede construir la paz desde la cultura y desde el arte, ¿no? También es posible hacerlo.
16: Bueno, esperamos siempre que cultura nos trae algo más bonito y cultura es una herramienta de la paz. Esto es importante.
1: Aquest cap de setmana s'està celebrant Cultura versus Guerra, que es tracta de potenciar el que és la diplomàcia cultural i la presència de l'art i de la cultura precisament per evitar i per solucionar conflictes i treballar per la pau. Què és exactament Victuart?
16: Es un ciclo de películas que cuentan unas historias maravillosas de artistas que se han ido al frente para proteger su país. Entonces son historias inspirantes, pero historias donde se entiende bien la resistencia ucraniana. Y es un proyecto que está hecho dentro de estos 4 años con un amor tremendo a la tierra, al patrimonio cultural y a la literatura y poesía ucraniana. Los cineastas de Ucrania, Asociación Divis Ukrainske, ellos han creado con apoyo de muchísima gente de su alrededor y son la gente que hacen... Para promover la fuerza de Ucrania y crear la posibilidad de entender cuál es el futuro de este país y llegar a la paz, construir de nuevo el país, yo creo que es un mensaje buenísimo de parte de ellos.
1: Des de l'Ambaixada de les Arts d'Ucraïna heu treballat per la cultura, heu treballat per les arts, però no només per això, no? Teniu un dels projectes per donar suport a persones refugiades ucraïneses.
16: Exactamente. Nuestra asociación hemos creado en 2022, cuando se ha empezado la invasión masiva en Ucrania, que era para todos un choque inmenso. Ucrania es Europa, un país europeo con la cultura muy, muy bonita y muy rica. Claro, un conflicto militar que ha llegado a ser tan largo en Europa es terrible. Entonces, nosotros hemos recibido aquí artistas refugiados en Cataluña y estamos muy agradecidos a cada una persona catalana, a cada familia en Cataluña que han abierto sus casas, que han dado tanto apoyo y amor a los refugiados, porque es muy importante siempre este parte humano. Es buenísimo. Moltes gràcies.
1: De vegades tenim la sensació que no ens acaben d'arribar bé les notícies del que està passant a Ucraïna o en altres llocs en conflicte. Com estan les coses ara mateix al seu país? Quin és l'impacte de la guerra sobre la població? Perquè de vegades hi ha silencis, no?
16: Por desgracia están bombardeando cada día y todo el país está sobre bombardeos. Estamos hablando a través de películas qué está pasando, que los no paran bombardear poco y hacer ataques por drones, mueren civiles. También hay una situación terrible con los drones, están matando la gente civil, los gente mayor, la gente joven, los niños, mujeres embarazadas. Todo que está pasando de atrocidades de la guerra.
1: Sentiu que ara hi ha com una mica de silenci mediàtic, de que no se'n parla tant del que està passant al vostre país?
16: Por desgracia es un eclipse ahora mediático porque, claro, es verdad que en el mundo hay muchísimos conflictos, pero nosotros intentamos más que nada atirar atención a la Ucrania, explicar que es una guerra muy cercana, que está en Europa y que es muy importante cada uno aportar un grano de arena por la paz para que podamos acabar esta guerra y que el agresor ruso retire sus tropas de Ucrania y se puede restablecer la vida normal en Ucrania.
1: Víctor Tissot, molta sort.
16: Moltes gràcies.
1: Al recinte de la Fabrica Oatxa a Barcelona se celebra aquest cap de setmana la Fira Literal de Pensament Crític, on es donen cita a editorials i autors que reflexionen sobre els problemes i les qüestions del món que ens ha tocat viure. Per exemple, a 3:45 de la tarda hi ha prevista una xerrada entre l'artista saragüí Aziz Abrahim, que acaba de publicar el llibre de poemes Cantos en Silencio, i la periodista Pilar Sampietro, una conversa que hem fet primer aquí.
17: Los saharauis tenemos la esperanza de que algún día podemos retornar y de que realmente se resuelve este conflicto, porque ya son muchas generaciones que han nacido en la Hamada y que no han conocido nunca su tierra, y creo que no hay derecho a que un pueblo entero se le condene al olvido más absoluto y a vivir siempre entre refugiados y apátridas.
18: Per mi, tots els pobles de la Mediterrània tenen una història per explicar que els identifica i que els fa ser pobles. Allò que altres poders els han negat. I un d'aquests casos és el poble saharaui. És un deute pendent que tenim, que té aquest estat. Ja seria hora que os reconegués y que os retornés al que es seu, que es la seva terra.
17: Somos un pueblo que tenemos una identidad propia y tenemos un territorio. Nos pertenece a ese territorio. El deseo generalizado de los saharauis es obtener su autodeterminación.
1: El Palau de la Música ha estat escenari aquest migdia d'un concert ben especial, el de Deliciós Fiscorn, dedicat als nadons. Agnès Ballén.
19: Visualment pot semblar una trompeta amb un tub més ample i cònic. Aquesta diferència és precisament la que defineix el seu caràcter sonor. El so del fiscorn és càlid, suau, melòdic, com a vellutat. Davant la potència de la trompeta, el fiscorn té un timbre més íntim i envolvent. És un instrument típic de la cobla catalana. Tot i que es fabrica a Alemanya, Catalunya n'és el principal i únic mercat. Ara el Palau de la Música l'ha posat al centre del seu espectacle per a nadons. Gemma Canadell és la directora del Servei Educatiu del Palau.
20: El Deliciós Fiscorn és un concert per a nadons recents nascuts, nadons que encara no caminen, que està creat des del Servei Educatiu del Palau de la Música per apropar la música d'arrel tradicional als més petits. De fet, la veu cantada dels intèrprets sovint es barrejarà amb la veu cantada dels propis nadons i dels seus acompanyants.
19: A través d'un intercanvi artístic del Palau a Leiria, Portugal, van conèixer la companyia portuguesa Musicalmente, liderada per Paulo Lameiro, tot una autoritat en concerts per a nadons. D'allí va sorgir la idea de fer un homenatge a aquest instrument de metall tan arrelat a Catalunya. I van recórrer tot un mestre del fiscorn, Pep Moliner, de la Cobla Sant Jordi i professor de l'ESMUC.
21: No n'havia fet mai cap per nadons i això d'entrada em va sorprendre. Em va generar els meus dubtes també. Està clar que després de l'experiència del 2024 ho tinc claríssim, és un espectacle preciós, els nadons participen plenament en l'espectacle, corren per l'escenari, és un escenari rodó.
19: El programa, des del Salt de Plens de la Patum, la Balanguera, el Ball de Sant Ferriol, sardanes, una polifonia del Llibre Vermell de Montserrat o melodies tradicionals de Romania o Portugal, en plena llibertat de moviments i deixant que flori l'emoció. Només avui al Palau de la Música, Deliciós Fiscorn, dedicat al públic de 0 a 14 mesos.
1: I anit, el que va ressonar al Palau de la Música és la veu inconfusible i mediterrània de la Maria del Mar Bonet, que va presentar el seu nou disc, L'aigua no cansa. Un recital per celebrar 60 anys de carrera i un altre aniversari, 50 anys de la mítica actuació a l'Olímpia de París, que es repetirà enguany.

0: hem dit en començar aquest informatiu, cara i creu en el futbol, la cara l'equip femení del Barça, que guanya la seva quarta Champions, i la creu el Girona, que baixa a segona divisió. Germà García.
1: Bona tarda, Olga. Sí, efectivament, així estan les coses amb l'equip femení del futbol del Barça, que està volant en aquests moments des d'Oslo fins a Barcelona, i un Girona abatut que torna després de quatre temporades a primera divisió a la categoria de plata del futbol espanyol. Però ens centrem amb l'alegria, amb el que va assolir ahir l'equip femení, l'equip d'en Pere Romeu, amb aquesta victòria contundent per 4-0 a Oslo, amb dos gols d'Eva Payor i dos més de Salma Parayuelo. Una final que és la quarta que aconsegueix el Barça en els últims 6 anys, i això davant del rei d'aquesta competició, que és l'Olympique de Lió, que té 8 títols en aquesta Champions League. Cata Coll, la portera del Barça, va ser considerada la millor jugadora d'aquesta final. Va haver plors de la capitana Alexia Putellas en ser substituïda i en aixecar la copa. El seu futur continua sent incert. I minuts també per Aitana Bonmatí a la segona meitat. De tot plegat, el tècnic Pere Romeu deia que consistia en un premi al treball i a la constància que ha fet aquest equip.
2: És un premi al treball, a l'esforç, al sacrifici diari. Hem fet una gran final, hem fet una molt bona Champions en general. El premi no només és el títol, sinó és el veure que futbolistes joves entren al camp i ho fan bé, futbolistes amb més experiència ajuden aquestes jugadores joves a que tinguin aquestes experiències tan maques.
1: Com deien, la portera balear, Cata Coll, va ser la considerada millor jugadora d'aquesta final i tenia també unes bones paraules cap al seu tècnic, cap a Pere Romeu.
3: Òbviament, li he pensat dir-li que s'ho mereixia. Crec que és un entrenador top, que mos entén, que mos escolta, que dialoga amb nosaltres molt i sempre vol el millor per aquest equip, i m'enorgulleix tenir un entrenador així.
1: Minuts també a la segona meitat per Aitana Bonmatí, que volia posar en valor la feina que es fa a la Masia.
4: Hi ha gent que marxa, hi ha gent que ve, hi ha sempre moviments, però hi ha algú que mai se'n va, i és el talent de la casa, no? Hi hagi qui hi hagi, crec que és algo que ens identifica, no com a equip, sinó com a club, i penso que per això seguim tenint la mateixa identitat i per això seguim guanyant i optant a guanyar, no? I crec que això mai se n'anirà.
1: En la mateixa línia anava la davantera noruega Caroline Graham Hansen, tot parlant de la Masia.
5: El club hace cosas correctas para ayudarnos. Sí, ha sido años difíciles, no vamos a mentir, que nos ha faltado dinero por todos los lados, pero como los chicos y las chicas hemos podido mantener un top nivel por un buen trabajo de años de la Masia.
1: I com dèiem, aquesta tarda vespre, festa grossa a l'Avinguda Maria Cristina, davant de les Fonts de Montjuïc. Començarà a les 5 de la tarda amb l'actuació dels Figa Follower, i a les 7 de la tarda tindrem tot el que serà la cerimònia de celebració per aquest quart títol de Lliga. Allà caldrà escoltar atentament el que diu la capitana Alexia Putella sobre el seu futur. Això era la cara i la creu, la van viure ahir a Montilivi, on el Girona no va passar de l'empat contra l'Elx. Empat a 1, es va avançar l'equip il·licità amb gol que marcava Álvaro Rodríguez, i empatava, això sí, a la segona meitat el capità de l'equip gironí, Arnau Martínez. Va ser insuficient, més de 14.000 espectadors a Montilivi, la millor entrada de la temporada, després de 4 anys a primera, torna a segona divisió. El mateix desenllaç a Marc del 2019, quan l'Elx va superar els gironins en el play-off d'ascens a primera divisió, i al final hi van haver crits també a la graderia de directiva dimissió. El tècnic Michel Sánchez estava totalment abatut, se sentia responsable.
6: Sempre he dit que el responsable de lo que passa al camp és l'entrenador, i en aquest cas jo, i em sento responsable. Penso que hem fallat a la nostra gent, jo he fallat a la nostra gent, sentiment de culpa i responsabilitat.
1: No va voler parlar, però, Mitchell, de quin serà el seu futur. Es parla molt de que podria estar a Holanda, concretament amb el Ajax d'Amsterdam, o bé continuar una temporada més al Girona. No ho deixava gens clar.
6: Hay que hablar, no sé qué quiere el club, no sé la situación, porque nadie esperaba esto y es un golpe muy duro para todos. Y lo haremos, hablaremos, pero hoy toca pasar un día, bueno, una etapa jodida, difícil y dura.
1: Tampoc el president del club, Delfí Geli, volia aclarir ni el futur del tècnic ni el del club.
7: Bueno, aquí som responsables tots. Ja us ho he dit, cadascú té la seva part de responsabilitat. El míster és el primer que volia que l'equip guanyés, que tragués partits en els últims partits. Bueno, ha ficat tot el que ha pogut i no ha sortit. Som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això.
0: S'acaba així la temporada de la primera divisió de futbol. Ha quedat tot definit pel que fa als descensos i també a competicions europees, Germà.
1: Amb aquests resultats, Girona 1, Elx 1, València 3, Barça 1, Espanyol 1, Reial Societat 1, Betis 2, Llevant 1, Reial Madrid 4, Atlètic Club de Bilbao 2, Alavés 1, Rayo Vallecano 2, Getafe 1, Osasuna 0, Celta 1, Sevilla 0 i Mallorca 3, Oviedo 0. D'aquesta manera tenim que avui es disputarà l'únic partit en el que no hi ha res en joc. A les 9, Villarreal Atlètic de Madrid amb la tercera plaça en joc. Jugaran la Champions Barça, Real Madrid, Villarreal, Atlètic de Madrid i Betis, jugarà l'Europa League el Celta, la Conference League al Getafe i pendents del que pugui fer el Rayo Vallecano, que dimecres juga la final de la Conference League a Leipzig contra el Crystal Palace. Baixen a segona divisió el Mallorca, el Girona i l'Oviedo. Pel que fa a l'Espanyol, el seu tècnic Manolo González, després de l'empat ahir a Cornellà al Prat a 1 contra la Reial Societat, deia que el que vol és quedar-s'hi.
8: Jo, la veritat, confiança per part del president i del club no em puc queixar. No em puc queixar perquè el que hem passat s'emporta per davant a qualsevol, segurament. Amb aquest aspecte, suposo que entre demà, demà passat, parlarem i et torno a dir el mateix. Buscarem el que sigui millor per l'Espanyol. Jo vull quedar-me, estic fort i estic convençut que si fem les coses bé, podem tenir un any o podem anar millorant cada any i ser una mica millors.
1: El Barça amb la seva derrota 3-1 a Mestalla. Ahir l'últim partit de Robert Lewandowski, que va marcar el seu gol 120 en 193 partits com a blaugrana. Va jugar de porter Chesney i Joan Garcia va guanyar el trofeu Zamora al menys golejat. L'equip ja està de vacances fins al proper 15 de juliol. Gerard Martín, el central del Barça, diu que encara està il·lusionat en que el cridi Luis de la Fuente i vagi al Mundial.
9: Ojalá que sí. Yo, pues eso, yo estoy contento con mi temporada. Evidentemente pues me siento preparado porque en el Barça al final compites al máximo nivel y creo que estaba al nivel, pero bueno, pues tocará esperar a ver el lunes y nada, tener la tele encendida.
1: Caldrà esperar, evidentment, aviam aquesta llista que facilitarà demà el tècnic o el seleccionador, Luis de la Fuente, per anar en aquest Mundial. També hi va haver molta emoció a la fase d'ascens, o millor dit, també als play-offs i també a l'última jornada de la primera divisió, de la primera federació. Tenim que l'Europa va guanyar per 3-2 l'Eivissa i, per tant, es classifica pel play-off, jugarà contra el Celta B. El Sabadell va guanyar 0-2 al camp del Tarassona, també es classifica, jugarà en aquest cas contra el Reial Madrid, que Castilla, i el Nàstic de Tarragona, després d'empatar a 1 el Rico Pérez contra l'Hèrcules, conserva la categoria. I d'aquesta manera s'expressava el seu tècnic, Pablo Alfaro, exjugador del Barça, per cert.
10: Qué ganas tenía de tener un viaje de vuelta de una santa vez, por lo menos para poderme tomar 3, 4, 5 cervezas en el autobús. Espero que la gente también se las tome y que, ya te digo, me voy, bueno, no es que me vaya, perdón. Estoy ahora mismo, estoy. No quiero celebrar esto. El Nasti de Tarragona no debe de celebrar nunca una permanencia en primera vez.
0: I en el poliesportiu tenim una mica de tot. Futbol sala sense el Barça a la final de la Copa, bàsquet amb el Madrid a la final de l'Eurolliga, waterpolo amb l'inici del final de la Lliga i hoquei patins amb els play-offs.
1: Sí, anem a pams en futbol sala. La final a 4 de la Copa del Rei que es disputa a Càceres. Ahir amb les semifinals, Cartagena 5, Valdepeñas 2 i Barça 2, Jaén 2. Van haver d'anar als penals i una vegada més el Barça va perdre en aquests llançaments de penal. Per tant, no hi serà la final d'avui, que es disputarà a les 6 de la tarda entre el Cartagena i el Jaén. Pel que fa al bàsquet, a l'Eurolliga, Atenes, avui a partir de les 8 es disputa la final a 4 entre l'Olympiacos i el Real Madrid. Es repeteix la final de l'any 95 a Saragossa, on va guanyar l'equip madridista. I a la Lliga ACB, 33a jornada, estan en joc i amb els següents resultats. Bilbao, bàsquet 77, bàsquet Girona 80, són el quart, bàsquet Saragossa 64, Ucamp Múrcia 67, Força Lleida 64, Morabanc Andorra 91, i recordem que a les 6 de la tarda jugarà el Joventut de Badalona contra el San Pablo de Burgos. Això pel que feia al bàsquet. També s'està disputant en aquests moments el primer partit de la final del play-off final de la Lliga de Divisió d'Honor de Waterpolo. S'està disputant a la piscina Barceloneta. De moment el resultat, quan estem ja en l'últim quart, és de Club Natació Atlètic Barceloneta 13, Club Natació Sabadell 9. Recordem que els mariners són els que porten més títols, 26 26 en total, dels quals 21 d'ells són consecutius. En hoquei patins també dic que es disputaran els tercers partits dels play-off de quart de final després d'aquests resultats d'ahir. Noia 6, Barça 3, Voltregà 6, Igualada 4 i Reus 2, Calafell 0. Queda eliminat el Lleida a mans del Liceu. I per últim, recordar que avui es disputa a partir de les 10 de la nit el Gran Premi del Canadà de Fórmula 1, la cinquena prova d'aquest Mundial.
0: Gràcies, Germà.
1: Fins ara.